0: Vols saber com identificar el producte local d'Eivissa? Vols conèixer els productors, els aliments de temporada i tot el que hi ha darrere dels sabors de la nostra illa? Escolta el primer i tercer dimarts de cada mes, a les 12:45, a Pas d'Una, Eivissa i Formentera, a Onda Cero, o quan vulguis, a la web de Onda Cero. Això sí, és d'Eivissa. Un espai del Consell d'Eivissa per descobrir, valorar i triar el producte de la nostra terra.
1: En Onda Cero, Isabel Lobo.